comme un braqueur de vie. La rue tourne, la rue tourne, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre,